0: Si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment.
1: Momentos.
0: Sempre amb tu, on siguis.
1: T'escoltem.
0: L'amor, com el foc, no pot subsistir sense un moviment.

0: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.
1: Momentos de tot.

0: Momentos, un programa de confidències a viva veu.
1: Andreu, te quiero demasiado y lo sabes, pero creo que la vida será poco para demostrarte lo que te llevo a querer. Así que te espero en el más allá para volver a compartir todo contigo. Un beso.
2: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. L'amor, en el sentit profund de la paraula, és la trobada amb si mateix en l'eco de l'altre.
0: Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.

0: l'amor és l'última filosofia de la terra i del cel. Momentos. T'escoltem. T'escoltem.
1: Momentos. Un programa de confidències. A Viva Veu.

0: entre Florida i Plaça de Sants des d'avui i fins al 28 d'agost.
1: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca. Sin gafas. Primera visita gratuita informativa. 93-200-9879 o en oftalmologia3torres.com.
0: I els habitatges nous visats han desplomat un 40% durant el primer semestre a Barcelona i un 2,6 al conjunt de Catalunya. Això vol dir, segons el Col·legi d'Arquitectes, que la situació està estancada i preocupa, perquè caldria construir 25.000 vivendes anuals per donar resposta a les necessitats actuals. I com s'explica aquesta davallada de visats? Doncs una banda per la manca de sòl disponible, l'impacte de la regulació i mesures com la reserva del 30% per a protecció oficial. La degana del Col·legi d'Arquitectes, Sandra Bestraten, sobre l'obligació a destinar el 30%, diu que qualsevol mesura s'ha de poder revisar.
2: La mesura del 30%, doncs, les dades continuen sent un dels limitadors. El que defensem com a Col·legi d'Arquitectes és avaluar. Crec que és molt important que es facin polítiques, però les polítiques s'han d'avaluar. I avaluar vol dir millorar i corregir. No volem dir que estiguem en contra d'aquesta mesura, perquè és positiva, ens ajuda a activar habitatge en el teixit consolidat, però segurament caldria fer algun petit matís perquè realment sigui efectiva.
0: La mare de Noelia del Castillo, la jove que va rebre l'eutanàsia el passat mes de març, ha presentat dues denúncies perquè s'investiguin les dues presumptes violacions que va patir la noia i que van derivar en l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. Assegura la mare que dona aquest pas perquè està convençuda que era la voluntat de la seva filla.
3: Lo hago porque siento que eso es lo que ella quería. Noelia habló de las violaciones en televisión y el mismo día que ella murió me dio su diario. Y cuando yo lo leí entendí muchas cosas. Yo siento que mi hija quería que algún día se supiera toda la verdad.
0: La mare ha portat manuscrits a la seva filla i altra documentació que, segons defensa, permetria identificar els presumptes autors dels fets. Temps ja pels esports i el José Luis Gil us parla de l'última hora del Barça. Molt bon dia, José Luis.
4: Bon dia. Karim Adeyemi serà confirmat avui com a nou jugador del Barça per les properes 5 temporades, tan bon punt es completi l'intercanvi de documentació entre el club blaugrana i el Borussia de Dortmund. La incorporació del jugador als entrenaments de Hansi Flick serà immediata. D'altra banda, continua la preocupació al voltant de Frenkie de Jong sobre l'estat del seu genoll. És segur que es perd l'inici de la temporada. El temps exacte d'inactivitat del migcampista holandès es sabrà només si el jugador autoritza a difondre aquesta informació. Aquest que sentireu ara és el president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sobre Joan Laporta i l'interès del Barça per Julián Álvarez.
5: Mira, Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien, como los habéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene.
4: El Barça de bàsquet continuen els fitxatges. El quart en arribar és el base Umoja Gibson, procedent de l'Olimpia Ljubljana i que signa dues temporades.
7: Herrera a COPE.
8: COPE Catalunya i Andorra.
7: Estàs informat.
8: COPE Catalunya i Andorra.
9: INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, realizamos consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios para cuidar tu corazón. En INSCOR ofrecemos atención rápida, te programamos visita cuando lo necesitas. Teléfono 93-425-1962 y inscorcardiología.com. Fulgarolas 12 de Barcelona.
10: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en seguridad social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal. El despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
11: El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest disposa d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
12: Jugada, ojo a la persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317, 93-373-3317.

0: Doncs aquest matí hi ha una alerta per intensitat de calor al que són les terres de Ponent, Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera. És a dir, tenim un matí on el predomini del sol és pràcticament a tot Catalunya. I també cap a l'est, el Gironès i el Baix Empordà, que també tenen activada aquesta alerta per intensitat de calor. Bé, és que calor farà a tot arreu. I us dic una cosa, aquest avís per calor nocturna, hem de dir que baixen les temperatures. Però quan diem que baixen les temperatures, estem dient que estem a 35 de sensació tèrmica. Estem vivint uns episodis de calor que mai s'havien vist a Catalunya. Hem trencat rècord darrere rècord en qüestions de nivell de temperatures de xafogor. Estem a uns nivells al·lucinants. La gran pregunta és, això continuarà a l'alça? En quina situació estem? Per què ha passat això? Davant de què ens estem enfrontant? Doncs intentem treure una mica l'aigua clara i parlem amb el Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics i company de Ràdio L'Escala. I ell està allà a L'Escala i, a més, ens ha fet el favor d'atendre'ns estant ja en període de vacances. Sergi, bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Pues fa molta calor, tio. És una qüestió... Sergi, això... Igual la pregunta és tonta, però és normal?
1: No. Sí, aviam, tu mateix a la introducció ho has dit, no? Que teníem temperatures 4, 5, 6 graus per sobre de la mitjana. I aquí hi ha un apunt molt bèstia, perquè tu dius, vale, no és el mateix 2 graus o 3 o 4 per sobre de la mitjana a l'hivern o a la primavera, que no pas a l'estiu, que ja són els mesos més càlids de l'any. O sigui, són anomalies multiplicades per 2 o per 3, perquè si ja estàs en el període més càlid de l'any d'una regió on a l'estiu és el període més càlid i on fa molta calor, sumar aquesta anomalia a una normalitat ja càlida, doncs, si no vols caldo, 22 tasses. Aleshores, estàs fent unes coses totalment fora de mare. Ara ho parlarem, però sortien dades, i jo mateix ahir vaig fent una mica de números amb d'allò. Aquí taparlo ara mateix aquí a L'Escala, però és extensible arreu de Catalunya. Tenim l'informe del Servei Meteorològic de Catalunya, que també ho va treure. La primera quinzena de juliol, per exemple, estem en mitjanes entre 27 i 28 graus aquí arran de mar, quan el mes més càlid hagut fins ara era de 26 graus i escaig. Carai. Per tant, no només de juliol, estem gairebé 2 graus per sobre del mes més càlid que havia hi hagut fins ara a tota la història climàtica d'aquí. Per tant, és una magnitud impressionant.
0: Estem parlant de trencar rècords, rècords, darrere rècord. Suposo, ens hem d'acostumar a això. Això està aquí ja per quedar-se?
1: Sí, aviam, evidentment no ha començat ara, fa uns anys que ho arrosseguem, sobretot aquests salts, no? Parlem de dos salts importants, el primer dintre del context d'augment general de temperatura, perquè us feu el cas. Un primer salt que va succeir a partir de l'any 2014-2015 i un altre salt que va succeir a partir del 2021-2022, que ha estat quan s'han encadenat aquests anys, 2022, 2023, 2024, 2025, que són els més càlids que hem registrat tots en la història fins ara, no? Per tant, ja estem de ple en aquesta nova normalitat, si agafem temes pandèmics, també, no? Hi som, El problema que tenim en aquestes coses és que ho estem experimentant una miqueta sobre la marxa, perquè sí que havíem fet prediccions, hi havia models numèrics climàtics de predicció, etc. i por ahí. Però, clar, quan t'hi trobes, quan t'hi trobes, és molt diferent. Parlàvem de tema de no parlem de la gent, evidentment, que treballa a l'aire lliure o que en aquestes dates, no? D'aires condicionats. Però ara posaré un exemple. Aquí a la costa fa molts anys que correm amb els aires acondicionats, no? I que hi ha refrigeració i que hi ha... fa menys que hi ha els refugis climàtics, que diuen ara, però sí que amb la refrigeració fa molt temps que correm. Però jo tinc família, per exemple, a Vitoria, a Logroño, a La Rioja, a Euskadi, etc. I en aquestes zones no tenien aires acondicionats fins ara.
0: I ara sí.
1: I ara que està, els hi ha enganxat totes aquestes calorades i és novetat absoluta per ells. Sí, la veritat és que s'ho estan passant malament.
0: Clar, tu tens... una cosa és la previsió, sempre ho hem parlat, no? Una qüestió és el canvi climàtic i una qüestió és parlar de meteorologia i parlar del temps que farà d'aquí una setmana, demà, etc. Són coses diferents. Però quan tens totes aquelles... Estan relacionades, evidentment, perquè una cosa, unes dades te'n porten cap a altres. Si mirem les dades dels darrers anys, tot apunta cap a aquest augment claríssim de temperatures relacionat molt directament amb el canvi climàtic, Sergi?
1: Sí, tot apunta. Tot apunta. El que passa que, com t'he dit abans, tenim aquests salts que encara no tenen explicació, perquè fins ara les gràfiques de temperatures sempre és allò que anomenem en dents de serra, no? Que van fent alts i baixos amb una tendència general cap a l'alça. Ara gairebé hem passat dels dents de serra als esglaons.
0: Vale?
1: Què passa? Que els esglaons aquests, i continuen havent-hi dents de serra igual, però els esglaons comporten un augment a lo millor d'un, dos, tres graus de cop, no? O de, si parlem en mitjanes, de mig grau de cop o un grau de cop. Vam tenir el del 2015 i el d'ara, del 2022, que és un esglaó molt més pronunciat. Climàticament tenim això, el que passa que estem... Ara toca investigar que, a part, jo crec que, per una banda, és l'escalfament, evidentment, global, però aquest mateix escalfament provoca reaccions en cadena o provoca altres coses que fins ara... no les tenim encara ben quadrades, perquè el clima és multifactorial i intervé l'atmosfera, intervé la Terra i intervé l'oceà, no? I l'oceà es obre amb un paper importantíssim. Per tant, vés a saber si també tot aquest augment de temperatura atmosfèrica es tradueix en augment de la temperatura de l'aigua del mar, de les corrents, etc., està provocant aquests esglaons i que l'acceleració, el ritme accelerat encara sigui més important que no el que intuïem fa uns anys enrere.
0: Doncs, Sergi, gràcies per els minuts que ens has dedicat en vacances per analitzar aquesta situació de calor salvatge que estem tenint a Catalunya. Molt amable i cuida't molt.
1: Igualment, fins la propera. Passar bon estiu.
0: Igualment. Bon estiu. El Sergi Corral de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, un company de Ràdio L'Escala que ens feia aquesta analítica, i ho estava explicant molt bé. Diu, mira, jo visc a l'Escala. Fins ara, el Sergi viu a un tercer, no, a l'estiu no posava l'aire condicionat perquè la marinada doncs anava a refrescar l'ambient i ja porta un temps que ha de posar l'aire condicionat. És... bé... és la realitat que tenim. No és l'única realitat. De seguida parlarem amb llocs de feina que treballen a més de 38 graus. A més de 38 graus. I no estan al carrer, eh? No estan al carrer. Home, si estiguessin al carrer ja... No estan al carrer. De seguida en parlem d'això perquè hi han comissaries dels Mossos d'Esquadra que estan a aquesta temperatura. Per aquí tenia la dada. A veure... 38,3 graus a l'interior d'una comissaria de Mossos d'Esquadra, concretament a Mollerussa i Borges Blanques, encara que Sitges ha arribat a 36,4, la comissaria. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, què tal el vostre cor? Com ho porteu, això? Ja sabeu que afortunadament tenim inscor. La calorada no és bona, eh? Ja sabeu que amb això del cor, fer exercici en les zones centrals del dia i tal, encara que amb aquestes calorades a cap hora del dia seria bo, penso, eh? El cas és que hem de cuidar el nostre cor. I afortunadament tenim inscor. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, centre de referència on cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis que calguin, que siguin necessaris. I el que és important i capdalt, que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita pues, per quan ho necessitis. Inscor, que necessito tal dia. Doncs tal dia ho tens, en aquest cas. Tota la informació al web inscorbcn.com.
2: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
3: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
4: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid,
5: fue tan poderoso y temido.
4: ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
5: Que ganó batallas incluso después de muerto.
4: Jurando sobre las sagradas escrituras,
6: Rodrigo es un traidor.
5: Charlton Heston.
7: ¡El Cid ha muerto!
5: Sofía Loren.
8: Tomad la corona y sed nuestro rey.
5: El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
6: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
8: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
6: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama al 900-666-777.
5: Verisure.
9: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: España, a por la segunda estrella con un 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Del 17 al 19 de julio en hipermercados y carrefour.es.
11: Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8 y media a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
3: Herrera a COPE.
12: COPE Cataluña y Andorra.
3: Estás informado.

0: vols fer l'amor en el balcó, no. Amb aquesta calorada, amb aquesta xafogor, tu poses, t'has fet coses al balcó. Quina bogeria és aquesta, no, no. No, no, no, no. És que no tens ganes de fer absolutament res, res. És que ni pots estar un lloc tranquil. És una autèntica bogeria. Però jo parlo d'estar en plan oci. I si estàs treballant, què passa? Treballar 38 graus. És el que està passant a molts llocs. Recordeu que aquell ajuntament, no recordo el nom, que van suspendre un ple perquè havien arribat a 34 graus, penso. Hi ha escoles que tampoc tenen aire condicionat ni estan climatitzades i estan allà, a 30 i pico graus. És una cosa que a vegades... Mira... Parlem de les comissaries de Mossos d'Esquadra que han arribat fins a 38,3 graus a Ponent, concretament Borges Blanques i a Mollerussa. Tenim el telèfon a l'Imma Viudes, portaveu del sindicat SAMME de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, José Miguel. Et matitzo, eh? 38,3 graus s'han registrat a la comissaria de Solsona.
0: Ah, de Solsona.
1: Tot i que a Mollerussa i a les Borges Blanques, a les zones on estan fent el briefing,
0: sí,
1: que tenen una zona habilitada, la zona del garatge, perquè no tenen sales de briefing, no estan en condicions, doncs també s'han detectat temperatures similars. Però aquesta registrada que esmentaves, 38,3, ha estat a Solsona.
0: D'acord, sí, sí. A Solsona. Gràcies per la rectificació, que quedi clar que era a Solsona. El cas és que si a les Borges Blanques i a Mollerussa estan a 38, tampoc em quedarà lluny. Però és una autèntica bogeria, aquestes temperatures. Imma, no estan climatitzades les comissaries?
1: Doncs sí que estan climatitzades. El que passa és que els edificis, en molts casos, són edificis doncs, que es van construir en el seu moment i la manca de manteniment, com passa en moltes situacions, ha provocat o provoca cada any, perquè això és una situació reiterada, sí, i ens trobem amb aquest problema, no?, d'avaries constants, i que la manca de manteniment a vegades requereix avaries que són substitucions d'aparells que tenen un pressupost doncs, molt elevat. I cada any, de fet, crec recordar que l'any passat també vam tenir alguna conversa similar.
0: Sí, sí.
1: Ens trobem també a la comissaria de Sitges, que no l'hem esmentada, 36 graus, 36,4 graus.
0: A Sitges, sí, sí.
1: Per tant, això és insostenible, però ja no només pels Mossos i les Mosses que estan allà o pels treballadors que estan allà, sinó també per la ciutadania.
0: No, si algú va...
1: denúncia,
0: correcte.
1: O a demanar auxili, qualsevol situació, no? Evidentment, aquí s'ha d'actuar i interior s'ha de posar les piles perquè cada any estem denunciant doncs, que a certes comissaries de territori tenim aquests problemes i això, evidentment, acaba afectant a la salut dels agents. No? Ens trobem casos de mareig, de fatiga, deshidratació i, per tant, doncs, tot això, en cas de que no reverteixi, ho acabarem elevant a Inspecció de Treball i demanant doncs, el tancament de les dependències on estigui passant.
0: Clar,
1: això acabarà afectant el ciutadà, també.
0: Aquí anava jo, perquè, clar, mira, poso la de Sitges, en aquest cas, 36,4 graus, parlaves. Clar, això sí, ja supera àmpliament els límits legals de treballar sota una certa temperatura, no?
1: Segons la normativa, al màxim són 27 graus en situacions de sedentarisme, no la feina. No?
0: Però tu no pots tancar la comissaria, no?
1: No, sí que pots demanar Inspecció de Treball en base a la normativa de riscos laborals, no?
0: Sí.
1: El tancament de les zones on s'estigui produint aquest problema, però clar, ens estem trobant que en el cas de Sitges, concretament, està passant a totes les dependències. Per tant, què fem? Deixem a la ciutadania sense servei? Evidentment, el que s'ha de fer és donar una solució immediata, no?, perquè ningú més pateixi aquest problema, ni Mossos ni ciutadania.
0: Clar, no. Poso l'exemple del cas de les comissaries, però això passa, o pot passar a molts llocs, per exemple, escoles tanquen directament.
1: Sí, sí.
0: I plens d'ajuntaments, que quan arriben els 30 graus també marxen. En aquest cas, fa molta calor. Clar, en aquest cas, torno a ser reiteratiu la pregunta, potser. Una comissaria es pot tancar? I si es tanca per aquestes qüestions, per exemple, per aquesta temperatura, diu, no, aquí no es pot treballar. Llavors, on es fa la feina? Perquè la policia ha de ser-hi.
1: Clar, és aquí on no volem arribar.

0: parlant de registres que venen de fa 2 mesos.
1: Carai.
0: I, per tant, després de nosaltres denunciar-ho a la Secretaria, a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos, evidentment el pas següent és a la Inspecció de Treball, però nosaltres el que volem és revertir aquesta situació i, sobretot, buscar la fórmula perquè hi hagi un cert manteniment amb totes les estructures o els edificis que depenguin d'interior. No? Perquè no és, avui tenim el problema aquí, avui estem parlant de Sitges, de Mollerussa, de les Borges Blanques, però és que demà parlarem d'altres comissaries i això és el que no pot ser.
1: És una qüestió que no és puntual, és una qüestió bastant recurrent pel que veig, perquè penso que l'any passat, o la temporada passada, l'estiu passat, també parlàvem una mica d'alguna situació semblant, no, Imma?
0: Sí, i a més hem tingut problemes també a altres edificis que ja no depenen directament d'interior. Jo recordo haver parlat amb tu de situacions de companys i companyes que estaven vigilant, per exemple, l'estació de Renfe de Rodalies de Plaça Catalunya que havíem tingut allà.
1: Sí,
0: també
1: sí.
0: Problemes greus de salut, desmajos, no?
1: Vale.
0: Persones que havien... Però clar, aquelles dependències ja no depenen directament de nosaltres, no? Però per la nostra part, per la part que a nosaltres ens toca, evidentment ho hem de denunciar i hem de demanar doncs que algú garanteixi condicions segures tant pels professionals que estan allà com per la ciutadania.
1: Doncs Imma Viuda, esporteu del sindicat SAME de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, gràcies per als 5 cèntims, molt amable. Cuida't molt.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Cuida't.
0: Bon dia.
1: Sí, la veritat és que la calor... Aquí va una mica... Tothom està esperant... No, que vingui l'estiu. Cada cop em trobo més persones que diuen... L'estiu que duri una setmana. La resta, que sigui més aviat, temperatures de tardor i hivern, que estan més suportables. Estem a punt d'arribar a la una, tancarem arrere COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia, i atenció, sisplau, us recomano escoltar la xerrada que tindrem a la una, a una i cinc, a migdia a COPE, amb una dona, amb una mare, que té una colònia de ratpenats a casa seva, és una espècie protegida, i una de les recomanacions que li han dit és que marxi de casa seva. De seguida en parlarem de com una colònia d'una espècie protegida posa en perill que tu visquis a casa teva. Bé, és tota una aventura de la que parlarem de seguida i crec que serà força interessant escoltar-lo. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja i després tornem de seguida una mica més fresquets potser per parlar d'espècies protegides.

0: mantenimiento que se hace de manera periódica y constante.
1: Ya, y resulta que no era verdad. Resulta que el tren Alvia estuvo perdido una hora. Resulta que los pasajeros del Alvia fueron los que avisaron a la Guardia Civil andando por las vías de que había otro tren, el suyo, además del Lirio accidentado. Resulta que los vecinos de Adamuz se lanzaron como un solo hombre a socorrer a las víctimas. Y resulta que los días posteriores supimos que ni siquiera los maquinistas auscultadores estaban trabajando.
2: Os hacen ir a una oficina, literalmente estar allí sentados 8 horas, sin hacer nada. Es decir, yo voy, ficho, me siento, puedo hacer lo que quiera porque no tengo que hacer nada de maquinista allí.
1: Y como resultado de todo, ni Sánchez ni Puente aparecieron en el funeral. Mira, en COPE no nos olvidamos ni de las víctimas, ni de pedir responsabilidades al responsable político de la tragedia, que se llama Óscar Puente.
3: La pesadilla que más tengo fue la noche, el momento del choque. Es muy complicado. Es verdad que hay cosas que se van olvidando con el tiempo porque nuestro cerebro lo va bloqueando, pero es muy complicado. Yo casi todas las noches me despierto con ese momento.
1: Es el dolor de las víctimas esta mañana aquí en Herrera, en COPE. Es viernes, como no, también hay plancha. Titulares.
4: Pilar García de la Granja.
5: Mediodía COPE.
1: Ana Presmanes, buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Mercedes González.
6: La directora general de la Guardia Civil ha declarado durante más de 3 horas en la Audiencia Nacional. Se la investiga por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Mercedes González reconoció haber tomado unos cafés con Leire Díaz. La UCO tiene acreditados hasta 3 encuentros.
1: Dao.
6: El teniente general ha negado en la Comisión de Investigación del Senado presiones a la UCO para ponerse de perfil ante las investigaciones que afectaban al gobierno. Lo mismo que hizo ayer ante el juez Pedraz. Llamas dice además que no tiene motivos para dimitir.
7: Yo estoy aquí por voluntad propia y por voluntad propia y por voluntad de mis superiores.
8: ¿Ha pensado usted dimitir?
7: No, en absoluto no.
1: Eutanasia.
6: Tras la aprobación en Francia de la ley que regula la eutanasia, los obispos franceses han manifestado su firme rechazo. Califican la medida como una grave ruptura con la larga tradición nacional del cuidado y el respeto a la vida.
1: Gracias, Ana. Y en el deporte, Movistar nos acerca la información del Mundial. ¡Corro! Buenas tardes.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pilar?
1: ¡Qué nervios! El Atlético insiste. Julián Álvarez no se vende.
9: El delantero argentino, que va a ser nuestro rival el domingo en la final del Mundial, ha hablado sobre su futuro en los últimos días. Quiere marcharse al Barcelona, pero Miguel Ángel Gil Marín se ha pronunciado sobre ese interés del Barça. Javi Gómez.
10: Una declaración, un avance de una entrevista más completa que ha tenido el consejero delegado del Atlético de Madrid en los medios del club. En ella podremos ver y escuchar el repaso de la actualidad hecho por el CEO rojiblanco, pero de momento escuchamos la contundente respuesta a la oferta del Barça por Julián Álvarez.
11: Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
9: La selección española se entrena a las 5 de la tarde, hora española. Estamos pendientes de Lamine Yamal, que ayer tenía un vendaje en el muslo izquierdo, aunque las noticias que llegan desde Nueva York son tranquilizadoras. Recuerden, estamos a 2 días y 1 hora de la final contra Argentina.
1: Gracias, Corro. Sigues el Mediodía COPE.
4: Migdia.
12: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
13: Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts i ben trobats i us desitjo que estigueu el millor possible. Ara parlarem amb una dona que té una història per explicar als seus fills quan siguin grans, als seus nets, si els té, desitjo que sí, a tota la família i a tot el planeta. Segurament hi haurà històries pitjors, segur, però que passin a Sabadell Centre, igual no hi han tantes. Us poso en context. Una dona, una família, que fins i tot els hi van recomanar deixar casa seva temporalment perquè una colònia de ratpenats, una espècie protegida, havien decidit doncs acampar allà i fer vida. a casa seva i no els podien tocar. Ella es diu Bàrbara Sanz, sabadellenca, la tenim al telèfon. Bàrbara, bon dia, benvinguda.
5: Hola, bon dia.
13: Gràcies per atendre'ns, Bàrbara. Explica'ns com comença tot. Quan descobriu o quan te n'adones que tens una colònia de ratpenats a casa?
5: Doncs mira, tot comença fa un mes i una setmana, ara mateix. Vam començar a escoltar un soroll. Nosaltres vivim en una casa del tipus anglès. Quan jo dic això em refereixo perquè cada estància està aïllada de tal manera que no pots escoltar el que hi ha a les altres habitacions. Si tu escoltes un soroll molt fort dins de l'habitació és perquè prové d'allà, no d'un altre lloc, no? I vam començar a escoltar uns sorolls que deien, però això què és, no? Semblen rates, deu ser un ocell, no teníem molt clar. Anàvem passant els dies i el que vam començar a notar era una olor com a animal mort, no en teníem res. Dos dies i va desaparèixer. Van passar 4 o 5 dies més i ja els sorolls eren insuportables, era com si hi hagués, algú dintre d'aquella paret picant i fent soroll. Tot el meu marit va donar el típic, no? Quan vol saber si una paret és de pla dur o si és de pedra, doncs va donar 3 cops a la paret de pla dur que està just davant de del nostre llit de matrimoni.
13: Sí.
5: I al donar 3 cops es va començar a sentir allà com si n'hi haguessin 400 rates. Va ser un soroll increïble de moviment. Que vam fer? Trucar al control de plagues, perquè nosaltres estàvem convençuts que ens havien, doncs, que havien criat rates allà o ratolins.
13: Uh-huh.
5: Bueno, el mateix dia següent vam venir a casa, juntament amb un paleta que em va fer una obertura a la paret de pla dur, i quan el noi del control de plagues va mirar i va veure el que hi havia allà, em va dir, tens un problema molt greu perquè no tens rates ni ratolins, el que tens són ratpenats.
13: Mare meva!
5: Jo, ignorant de mi, li dic, bueno, llavors t'hem de comprar un altre verí, no funciona aquest? I em va dir, no, són una espècie protegida per llei, si els toquem tu o jo, delicte. Dic, perdona, què? Jo no estava entenent res. M'ha dit, truca a gent rurals, que ells t'ho gestionaran. Bueno, el primer que faig, evidentment, és trucar a gent rurals.
13: Sí.
5: En 20 minuts els tenia a la porta de casa, s'ho miren tot i em van dir, aquí no podem fer res perquè no tens 4 ratpenats, el que tens és una colònia de ratpenats. Què significa això? Que hi ha adults, joves i cries. Aquí no podem tocar res fins l'època de final de cria, que és a finals d'octubre, a principis de novembre.
13: Mare meva! Això és brutal, Bàrbara, el que estic flipant amb tota aquesta història. Continua, sisplau, perquè estic flipant.
5: Total, que li dic, bueno, jo no puc conviure amb aquesta olor. Primer l'olor, perquè l'olor cada dia que passava s'anava intensificant. Per què? Perquè el ratpenat té un excrement molt característic, que és el guano,
13: sí,
5: que té una olor molt forta, no? I que, a part que des del Departament de Salut ens van dir que era perjudicial per la salut, sobretot a persones immunodeprimides i menors de 3 anys, jo tinc una nena de 2, et desprèn un fong que, bueno, pues que et pot afectar les vies respiratòries, no? Ja no només era l'olor, era el perill. I li vaig dir, bueno, llavors què he de fer? No, has de fer una instància agricultura i agricultura vindrà i et dirà com procedir. Vale? Nosaltres també ho farem des de la nostra part per posar més pressió i que vagin ràpid. Ok. Faig la instància un dimarts.
13: Sí.
5: No en recordo. Passa una setmana i ningú em truca. I era una cosa que havia de ser urgent, no? No, ningú em diu res. Començo a trucar al Departament d'Agricultura, uns serveis centrals, i em diuen que ja han rebut la incidència, que ja es posaran en contacte amb mi, però que mentre ens recomanen que per entrar a l'habitació ens posem una mascareta FP2 o ens conviden a marxar de la nostra pròpia casa. Ens diuen que marxem de casa.
13: Que marxeu de la casa per culpa de la colònia de ratpenats, clar, per tot i els problemes que pot portar aquesta insalubritat del guano, dels seus excrements.
5: Exacte, justament això. Jo m'enfado, com comprendràs, no? I jo no em puc permetre marxar de casa perquè, primer, econòmicament, jo no puc pagar una hipoteca i un altre apartament a part perquè som 5 persones, tenim 3 nens, això és inviable, no? Necessito que feu alguna cosa ja. No, que fins a finals d'octubre, a principis de novembre, no es pot fer res perquè és una espècie protegida per llei i ells no poden fer res. Bueno, començo a sortir als medis de televisió, ràdio, xarxes socials. Vaig fer un reel a xarxes socials que em va ajudar moltíssim perquè des del Museu de les Ciències Naturals de Granollers es poden en contacte amb mi. I em diuen, mira, Bàrbara, és cert, no es poden tocar fins a final de cria, però nosaltres, com a... ells també tenen un centre de recuperació de fauna, ¿vale?
8: Sí.
5: Com a centre especialitzat en ratpenats, venim a casa i mirem d'ajudar-te, mirem quantes espècies tens vives, mirem pel forat, perquè el paleta, com t'he dit, en va fer un petit forat,
8: sí,
5: a veure quin tipus d'espècie és, si és... Bueno, no recordo el nom, però evidentment, quina espècie tens aquí. Bueno, van venir, s'ho van estar mirant, vam detectar que vius, com a mínim que sortissin de l'escletxa, perquè tot això passa la part interior dintre de la meva habitació i la part exterior dona la façana de la casa,
8: clara,
5: que però... hi ha una escletxa que es colen per aquí.
8: Que és per on sortien i entraven i van decidir allà fer la casa seva, exacte, van entrar per aquesta escletxa.
5: Exacte, i vam detectar que hi havia uns 25 exemplars vius. Quan vam obrir, a part del guano i la pudor, vam detectar que n'hi havia uns 16 que havien mort. Què significa? Que l'olor que estava desprenent i que estàvem inhalant tota la meva família i jo era de cadàvers de ratpenats i del guano, de l'excrement.
8: Mare meva!
5: Això empitjora les coses, evidentment. Llavors, bueno, aquest noi va retirar el que va poder perquè tu pensa que és un quadrant, és un quadrant, no, disculpa, un calaix de pla dur on passa per aquí, doncs, cables, per la tele, l'antena, sí, tot... Sí. I només hi ha un forat petitet, va poder retirar-lo i quedava la part dreta. Tota la resta de paret segueix estant plena de cadàvers i de guano.
8: Mare meva!
5: I aquí no s'ha pogut fer res encara, perquè no teníem el permís.
8: I a partir d'aquí què? Perquè, ostres, quin culebrot, mare meva, Bàrbara. Com continua,
5: sí,
8: això?
5: Sí, suposo que Netflix en breu us en trucarà per fer-me un documental, perquè això és de pel·lícula, realment. Bueno, pues passat un mes, després de fer aquesta crida a tots els medis, ahir es va posar en contacte amb mi el senyor Ordeig, el conseller d'Agricultura,
8: sí,
5: per dir-me que, bueno, que des de Gent Rurals no m'havien donat la informació correcta, que això no forma part del Departament d'Agricultura, que a mi ja em semblava estrany, però bueno, tant com a, per escrit com a la instància, posa que és d'Agricultura, però que com a ciutadana i que ell, com a govern, el que anava a fer era gestionar-ho rapidíssim. I era dir-te que, bueno, que ho ha gestionat. El que ha aconseguit és que, en comptes d'esperar-nos a finals d'octubre, a principis de novembre, pugui ser en qüestió de 15 dies o un mes, tot depèn de la quantitat de cries que hi hagi.
8: Uh-huh.
5: Però, bueno, solucionat no està.
8: Clar, és que aquí hi ha moltes preguntes que ens podem fer. Estem tots d'acord que s'ha de protegir espècies, com aquesta dels ratpenats, aquesta podem estar tots d'acord, però, home, suposo que també hi ha d'haver uns límits com el de casa teva. Tan difícil és agafar aquesta espècie protegida amb cura, amb especialistes i portar-la a un lloc segur?
5: Bueno, aquest és el tema, no? Al final nosaltres el que demanàvem, sobretot jo quan jo vaig fer el vídeo a les xarxes socials, jo el que deia és, jo respecto l'època de cria d'aquests animalons, però que vagin a criar en un altre lloc.
8: Clar, això, aquest és el què, que no sé si hi ha alguns límits, perquè si has de marxar de casa teva perquè uns ratpenats han decidit allà fer el seu niu, doncs, escolta, és una cosa una mica...
5: El conseller Ordeig és el que em deia, no? Diu, i si això hagués passat en un hospital?
8: Clar.
5: O hagués passat al mig de l'autopista? Haguéssim parat aquesta autopista 3 mesos? Llavors, el conseller Ordeig va ser una persona molt raonable i va dir, això no es pot permetre, realment. Llavors, per això ho ha gestionat. El tema és aquest, hem posat, o sigui, abans que jo liara la que liau, no? Es va posar per davant els ratpenats que una família amb 3 nens. Nosaltres només volíem que s'emportessin aquests animalons a una recuperació de fauna. Jo no volia matar aquests animals, no volia que se'ls carreguessin, volia que marxessin a un altre lloc.
8: Clar, clar, no, home, és coherent, és el que parlem, que sí que està molt bé, s'ha de protegir espècies, aquí estaríem tots d'acord, però home, hi ha d'haver uns límits i aquí és on s'ha d'intervenir, sobretot, per exemple, en el cas teu. I el conseller ho deia bé, no? Si això ho fan en un hospital,
5: sí,
8: si ho fan en una residència de gent gran, de gent vulnerable, si, jo què sé, ostres, clar, els límits hi han de ser-hi, no? I al final, com acaba tot això, Bàrbara? Com acabarà? Què passarà ara?
5: encara no ha acabat i no sé si acabarà i com acabarà, no? Jo l'únic que sé, que acabo de penjar fa 10 minuts del conseller Ordeig, és que Agents Rurals em trucarà per explicar-me com procedia la retirada d'aquests animalons. El que jo crec que es farà és que es portaran al centre de recuperació de fauna, clar, que hi ha al Museu de la Natura de Granollers, perquè segueixin criant,
8: clar,
5: allà.
8: Molt bé. Però qui els retira? Els retires tu? No vindrà gent especialitzada, suposo.
5: Sí, vindran els del Museu de les Ciències Naturals de Granollers, uh-huh, que són especialistes amb ratpenats, bàsicament.
8: Entenc, molt bé. Ostres, Bàrbara, eh? Carai. I llavors, quant de temps portes amb tota aquesta història, des del minut 1 fins ara, que encara no ha acabat?
5: Un mes i una setmana portem així.
8: Un mes i una setmana. Ostres, quantes coses en un
5: dormint.
8: Mes?
5: Madre mia. Dormint. Amb un mat... Bueno, hem anat variant, no? Hem dormit. Primer el meu marit dormia a l'habitació del nen del nostre fill mitjà, jo dormia al sofà, ara hem baixat el matalàs al menjador... I així, vamos haciendo.
8: Clar, Bàrbara, és el que em crida l'atenció. Clar, amb aquella pudor i tot allò, suposo que dormir en aquella habitació era impossible.
5: Era inviable i després un tema que per mi ha sigut el més frustrant, no? A part del dormir, perquè el descans és primordial, i més el meu marit, que és cirurgià, crec que ha de ser algo primordial, és el fet de, en plena onada de calor que estem vivint, nosaltres no podíem posar l'aire condicionat, perquè va per conductes, i llavors l'olor s'anava repartint per les habitacions dels nens.
8: Oh! Ostres, sí. Bàrbara! Mare meva! Sí. I encara esteu així, amb aquella plena onada de calor, sense aire condicionat, per exemple?
5: Sense aire condicionat, hem perdut unes vacances pagades, perquè, clar, la gent rural ens van dir que vindrien a fer controls d'aquests animalons, que no ha vingut ningú, també t'he de dir, però jo he hagut de cancel·lar les meves vacances. Bueno, és que està sent una mica...
8: Ja.
5: No sé com catalogar-ho.
8: Doncs espero i desitjo que les administracions actuen ràpidament i el que han promès de venir a retirar-ho el més aviat possible sigui de debò. I per part meva, us he de felicitar pel respecte a la natura que heu tingut, perquè això no ho hagués fet tothom, eh? Això no ho hagués fet tothom.
5: No.
8: Una altra persona agafa els animalons i ale. I aquí no s'ha enterat nadie, eh?
5: Mira, això és una cosa que jo parlava amb el conseller Ordeig i li deia, el problema de tot això és que estem fomentant, quan jo ho he explicat als medis i a les xarxes socials, els comentaris principals quins eren? Pues quan em passi a mi, no aviso i me los cargo. Clar, estem fomentant algo que no hauria de ser així, realment. Nosaltres hem tingut aquest respecte, però les administracions han de tenir mateix respecte, clar, cap a nosaltres i anar igual de ràpid que hem anat nosaltres.
8: Correcte.
5: Si això no va de la mà, sé que tenim un problema.
8: Doncs, Bàrbara Sanz, escolta'm, gràcies per explicar-nos la teva aventura, encara inacabada, però sembla que envies la solució. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
8: Un plaer. Què? Quina aventura, no? I clar, què passa quan et trobes amb una espècie protegida a casa? Mar Porto, com estàs?
14: Molt bon dia.
8: Flipant, eh?
14: Buah, impressionant, increïble. Jo no sé què faria perquè em trobo un ratpenat d'aquests a casa i surto corrents, eh?
8: Flipant. Bé, què ens expliques?
14: Abans que em diguin que he de marxar i abandonar casa,
8: tu ja ho has fet directament. Sí. Què passa si ens trobem amb això? Quines espècies són les espècies protegides que tenim aquí?
14: Doncs mira, parlem, per exemple, del ritó del Montseny o de la tortuga mediterrània o, per exemple, el trencalós, que és una espècie d'au, i també la llúdriga. Són espècies que estan protegides perquè les seves poblacions són reduïdes o es troben en risc de desaparèixer, i per aquest motiu, doncs, la legislació prohibeix capturar-les, molestar-les o fins i tot destruir els seus hàbitats o comercialitzar-les. Mm-hmm. Parlem també d'espècies exòtiques invasores com el cranc vermell americà, la tortuga d'orelles vermelles, el musclo sabrat o la vespa asiàtica, que són espècies, doncs, que competeixen amb les autòctones pels recursos, transmeten malalties i també, doncs, poden alterar l'equilibri natural.
8: Però aquestes no estan protegides.
14: Aquestes no,
8: eh?
14: Són exòtiques invasores.
8: Ja te la pots carregar, la vespa asiàtica, si la trobes, ja te la pots...
14: És diferent, però davant d'aquesta situació, doncs, les administracions el que fan i els especialistes és treballar per protegir-les i controlar, doncs, també les invasores, i la ciutadania aquí tots tenim un paper fonamental, no? Hem d'evitar alliberar animals exòtics a la natura, no transportar espècies entre diferents espais naturals, informar a les autoritats si detectem una espècie invasora i respectar, com no, sempre sempre aquestes normes de protecció de la fauna i de la flora. Per tant, hem de deixar que visquin, no?
8: És un rotllo.
14: Separats d'elles
8: i ja està.
14: I doncs no molestar-les, però clar, trobes una d'aquestes a casa i surts corrents, surts corrents com a mínim.
8: Gràcies Mar, una abraçada, fins després. Us explicaré abans de res una qüestió. Sabeu que el Parc de Collserola està tancat perquè hi ha un confinament per la pesta porcina africana dels porcs senglars. Doncs ara que no entra ningú allà, hi ha silenci, hi ha calma, doncs els ratpenats s'han animat a criar amb el silenci. Ara, ningú s'espera que enmig de Sabadell, a Sabadell Centre, passi el que ha passat amb la Bàrbara. Va, que de seguida parlarem de les famílies que han estat desallotjades dels seus habitatges, les seves cases, per culpa de l'esvoranc del Putxet relacionat amb les obres del metro. Al final, què passarà amb aquestes famílies? Podran tornar a casa de seguida fent 5 cèntims aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
15: Escuchas Mediodía Cope.
16: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
17: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
18: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
17: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
18: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
17: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
18: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
17: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
18: Máster universitario en Radio COPE.
17: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
19: NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
20: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wallet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
21: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run de si te van a entrar en casa, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
22: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
23: Migdia.
24: COPE Catalunya i Andorra.
23: Estàs informat.
8: Avui hi ha hagut una roda de premsa relacionada a, entre altres coses, s'han tractat els temes de l'esvoranc al Putxet relacionat amb les obres de la L9, el tram central. I la delegada del govern, Pilar Díaz, doncs ha estat parlant. Ja ha estat el Pol Matavaques mirant com estava la situació. Hola, Pol, com estàs?
25: Doncs molt bé, bon dia.
8: Què s'ha explicat? Què s'ha dit?
25: Doncs mira, tenim primera bona notícia. Comencem per les bones, va. Números 56 i 58. Aquestes dues finques del carrer Sant Gervasi de les Cassoles poden tornar dilluns que ve. És la bona notícia i, a més, el 54, la finca 54 d'aquest carrer es preveu que la setmana que ve pugui tornar. Aquesta seria la bona notícia. Això sí, també quan s'ha preguntat pels terminis de les altres 5 finques que faltarien, s'ha parlat de setmanes.
8: Setmanes. Fins que recordem que van començar a injectar allà ciment per intentar estabilitzar el terreny, i aquest retard també té una decisió, si torna o no torna, té una relació directa amb esperar a veure què passa, si aquest ciment, aquesta base que s'ha posat al forat, doncs té els seus efectes i estabilitza el terreny o no.
25: Exacte.
8: Entenc, no?
25: Poden estar 150% segurs, ens deien que poden tornar. I després, un altre dels temes que teníem volant pels aires i que una incògnita és si hi haurien ajudes. Han confirmat que sí, tant a comerços com a veïns. Això sí, No sabem la quantitat. Es preveu que s'aprovin dimarts vinent per part del govern. Per tant, haurem d'estar alerta de saber aquestes mesures ben bé de quan estem parlant. I dels habitatges afectats, ens han dit que han pogut entrar 88 dels 93. Els altres 5 no, perquè com que no hi havia els veïns, no han pogut demanar el permís per poder entrar.
8: Bé, no és un... És un bon què, no?
25: Sí, és un bon primer pas.
8: En general és un bon què, és un bon primer pas, i aquestes coses, és millor que es trigui una setmana i estar segurs que tornar a casa és segur,
25: efectivament,
8: que no després tornar a marxar, i a més lo de les ajudes queda concreta la xifra, però és un bon què, no?
25: Exacte, veurem com es fa.
8: Bueno, molt bona roda de premsa, molt gràcies, Pol, per explicar-nos. Acaba d'arribar d'aquesta roda de premsa que ha acabat fa uns minuts de la delegada del govern, Pilar Díaz. Estem a punt d'arribar a 3:15, de seguida actualitzem la informació, a 2:15, i de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra. Fins ara.
0: Migdia.
2: COPE, Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
3: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
6: Autocaravanas Norte llega a Barcelona. Ven a celebrarlo con nosotros en las jornadas de puertas abiertas del 13 al 18 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Más de 800 autocaravanas, caravanas y campers nuevas y de ocasión con ofertas especiales y sorteos. Ven a Carrer de la Bassa número 9, Parés del Vallès. Entrada gratuita. Te esperamos.
7: Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
10: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
26: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
27: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: ¿Tú has dicho alguna vez, el flamenco es mi origen, no mi yugo?
29: Sí, he vivido acompañada del flamenco, pero no presa de él, ¿no?
28: Allá tenemos un consejo específico.
30: Y tú ahora duermes ligero y no sabes por qué, y te vas despertando por la noche y luego te cuesta conciliar. Lo que han de hacer es irse a dormir muy tarde.
28: Y yo te iba a preguntar por las joyas estas que han aparecido en la caja fuerte.
0: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
31: Pero yo dije, esto es bisutería, pero además...
28: A ver, ¿verdad?
0: Con Cristina López Slichting.
3: COPE Tarragona.
0: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
8: Què tal? Són les senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 17 de juliol. Benvinguts a COPE Catalunya i Andorra, la vostra COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz i és el moment de fer una actualització de la informació de serveis, començant per la meteo. Bé, de cara a aquesta tarda... No esperem pluges, sí un augment de la nuvositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols i cap als ports. Aquí faran acte de presència núvols. I algun núvol baix perdut per la Catalunya central. Les temperatures màximes baixen. Baixen, però, és a dir, és que sembla una broma dir això. Baixen, però la calorada serà important, eh? La calorada serà realment important. La mà agitada, vent de ponent, de llevant, vent de llevant directe cap a costa, que fa que avui les platges tinguin unes banderes com a mínim grogues per la mar. Així que molta prudència si anem cap a mar per refrescar-nos, perquè el mar precisament no serà gaire amistós a l'hora de fer un banyet amb tranquil·litat. De pam pel matí, demà dissabte pel matí, que esperem és un altre cop una alerta activada per calor nocturna, sobretot aquesta propera matinada a Terres de Ponent i cap a l'Alt Empordà. Aquí la calor nocturna serà d'aquelles que per dormir tindrem un problema per dormir. La resta del cap de setmana, el que esperem, possiblement a tot estira, algun plugim per dir alguna cosa cap al Ripollès que es pot escapar. La resta, res. Tindrem un cap de setmana més o menys estable, amb algun núvol despistat, i temperatures que es mantindran. No pugen, es mantenen. Aquesta calorada es mantindrà. Aquesta onada de calor ja ha acabat, la donem per finalitzada, però la calor i l'aixafogó serà realment important. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bon migdia, benvinguda.
1: Hola, bon migdia. Doncs en aquests moments hem de parlar d'algunes incidències a l'AP7. En concret, per exemple, a Constantí ha cremat un vehicle en sentit Ulldecona, ha estat una estona tallada. El vehicle ja està retirat, però encara hi ha 3 quilòmetres d'intensitat. En el cas de Sant Cugat, en aquesta AP7 han topat dos camions i un turisme. No hi ha hagut ferits, però hi ha un carril tallat en sentit Tarragona. Falta retirar algun dels vehicles i són 2,5 quilòmetres de situació lenta. En el cas de la Ronda s'apreciem molta mobilitat ja, indici de que estem a les portes de la sortida del cap de setmana de divendres, i ja per això el que fem és demanar-vos molta cautela, que no baixeu la guàrdia, i sobretot si us trobeu en els trajectes curts aneu amb més precaució que mai, que són de vegades on ens relaxem i poden haver-hi més accidents. Que tingueu bon cap de setmana.
8: Igualment, cuida't molt, Sílvia.
1: Gràcies.
8: Bon cap de setmana. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs?
4: Què tal, José Miguel? Com vaig? Bona tarda. I d'algun protagonista més, eh?
8: Bé, algun protagonista més. Segurament que ens portaràs algun protagonista més, en tot cas.
4: Home, miri, és que jo li havia posat una cosa, però l'actualitat, ja se sap, no para, no dona treva.
8: Sí.
4: I el que anava per un cantó, doncs, pel que fa a l'actualitat del Futbol Club Barcelona, va per un altre cantó, perquè és de fa uns minuts. Sap vostè que el Barça vol fitxar a Julián Álvarez?
8: Sí.
4: Sap vostè que Joan Laporta va arribar a Dallas i va dir que l'oferta del Barça per Julián Álvarez doncs tenia una data de
8: caducitat, sí, que no era per sempre.
4: I que el Barça no ballaria al so de la música que li proposés l'Atlético de Madrid.
8: Correcte.
4: L'Atlético de Madrid va fer ahir un tradicional sopar que acostumen a fer quan comença la pretemporada. Va sortir Enrique Cerezo, va dir que Joan Laporta ja sabia on acabaria o on començaria la propera temporada Julián Álvarez,
8: sí,
4: ho va dir així, el president de l'Atlético de Madrid. I és de fa uns minuts, Miguel Ángel Gil Marín, director general del conjunt Matalassé, en declaracions a la web del conjunt del Metropolitano.
5: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián, y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita, y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
4: Dit això, estem a 17 de juliol.
8: Sí.
4: La Lliga comença el 15 d'agost.
8: Sí.
4: Això no s'ha acabat.
8: El mercat tanca quan tanca? El 31 d'agost?
4: Continuarà entre el 31 d'agost i l'1 de setembre.
8: Com és possible que comenci la Lliga abans que tanqui el mercat? És una cosa molt il·lògica completament.
4: Perquè esto es España.
8: Ah, vale, pues ja està. Vale.
4: Dir, totes les lligues d'Europa, totes, comencen al cap de setmana del 22 d'agost. Però hi ha un senyor que es diu Javier Tebas Medrano que diu, no, l'Espanyola començarà el 15 d'agost, eh? La Verge d'agost, tothom pendent de la platja, de la sorra...
8: De les festes majors, que és el dia 15...
4: De no estrenar-se, de la multitud de festes majors.
8: Sí, sí.
4: Però és que, a més, com que els hi has de donar treva als equips que tenen jugadors al Mundial...
8: Evidentment.
4: Aquesta primera jornada de 10 partits s'atomitza 2 per aquí, 1 per allà, un altre dimecres, un altre dijous... És a dir, el Barça...
8: Quin desastre.
4: Jugarà el partit de la jornada 2 abans que el partit de la jornada número 1.
8: Molt bé.
4: Miri, Javier Tebas Medrano, què vol que li digui?
8: Muy bien,
4: que vol que li
8: digui
4: vostè? Però, bueno, per rematar l'actualitat del Barça, dia sí. Adeyemi, això dels intercanvis de documents, signatures digitals, sí, el xicot ja ha passat la revisió mèdica, serà jugador del Barça les 5 properes temporades, i tan bon punt sigui blaugrana, s'incorporarà als entrenaments de Hansi Flick. I des dels Estats Units arriba més actualitat del Barça. No perquè Laporta hagi anat a la final del Mundial, no perquè Laporta s'hagi transformat en el seguidor principal de la selecció espanyola de futbol. No. L'entitat blaugrana informa que ha obtingut 105 milions d'euros gràcies a una emissió de bonus que tindrà que ser retornada a l'octubre del 2036 amb un interès periòdic del 5,14%. Aquesta emissió de bonus l'han cobert capitals dels Estats Units en una operació dirigida per Goldman Sachs. És a dir, que la presència de Joan Laporta als Estats Units tenia que veure amb la selecció espanyola, no diré que no, però també tenia que veure amb aquesta
8: operació, no? De
4: operació,
8: treure diners de
4: palanca, fons, sí. Emissió de bonus que li atorga al Barça 105 milions d'euros. De l'Espanyol és notícia que han confirmat la tercera equipació. És d'un color entre groc i festuc, no m'atreviria jo a pronunciar-me. De l'actualitat de segona divisió, renova David.
8: L'Espanyol juga avui...
4: Demà.
8: Demà juga.
4: Demà, contra l'Olot.
8: És el primer partit de pretemporada.
4: Primer amistós de la pretemporada pels homes de Manolo González. És un cap de setmana farcit d'amistosos. El Girona renova David López, que recordem havia acabat contracte, renova evidentment a la baixa el central, l'ex de l'Espanyol, i l'Andorra confirma l'arribada a la seva porteria de Pau López, que signa 3 temporades més una opcional. Tenim nova noia, el Badawoman femení, i Zarne Sarasola, formada a la pedrera de la Reial Societat. I en bàsquet, cinquena incorporació del Futbol Club Barcelona. Torna Agustí Ubal, aquest exterior uruguaià que ja havia estat al Barça sota les ordres de Jasikevičius,
8: sí,
4: i que ara doncs torna al Barça després d'abonar la clàusula de rescisió. Estava la disciplina del Quitzenàs Manresa.
8: Estan fent els deures, no? Sembla, l'equip de bàsquet.
4: Home, aviam, si no l'erro, ara mateix tenen 9 jugadors al roster.
8: Oh.
4: El Barça està cuinant una operació, jo crec que són les operacions definitives per acabar de consolidar una plantilla que pugui fer front a la temporada, després d'una autèntica desbandada que hi ha hagut a la secció de bàsquet blaugrana. Per cert, parlant del bàsquet del Barça, ahir el representant d'Alexander Sekulic, el que serà nou entrenador del Barça, doncs pujava una foto a l'Instagram. Ell assegut a una tauleta amb el seu portàtil obert,
8: sí,
4: i a la pantalla del portàtil un paper amb membrete del Futbol Club Barcelona, un post molt hàbil per tapar el que no s'ha de veure, i en el segon paràgraf, coach. És el contracte que vincularà Alexander Sekulic a la banqueta del Barça.
8: Sí, sí.
4: I un apuntet més, d'atletisme. Gran marca ahir de Sara Gallego, que es va quedar a 0,02 del rècord d'Espanya de 400 tanques. Lo important, bitllet i classificació directa per l'europeu de Birmingham a l'agost.
8: Si haguessis de fer una porra, és que ara parlarem
4: de
8: la final del Mundial.
4: Amb el cor o amb el cap?
8: Una amb el cor i una amb el cap, va.
4: Miri, a mi m'ha deixat molt descol·locat que hagin posat a Vincic d'àrbitre, perquè és un àrbitre europeu. Jugant-hi una selecció europea i una selecció americana, lo normal hagués estat un àrbitre d'un altre continent. Això, a mi això m'ha descol·locat. Amb el cor, tindrem la segona estrella. Amb el cap...
8: No està tan clar.
4: No m'agrada. No, és que no m'ha agradat. Això...
8: Aquests dubtes els comparteix l'Albert Díaz, que estava parlant amb ell abans de començar en aquest impàs d'abans, i em deia igual, estava una mica així... amb dubtes.
4: Si és per futbol, hauria de guanyar Espanya. Però són especialistes. Són canxeros.
8: No, i tant.
4: Que no són coixos, que tenen un tal Leo Messi, que tenen Julián Álvarez, que tenen jugadors de qualitat, però és que, a més, són canxeros. I si el partit se'n va a lo canxero...
8: A veure com ho tenim, però...
4: I si tenim en compte que a Infantino li agradaria veure Leo Messi aixecant un altre cop la Copa del Món...
8: I per què li agradaria? És el seu tiet, una cosa així, o què?
4: Faci vostè un passeig per les xarxes.
8: Conspiracions, no? Punt de conspiranoies. Bé, doncs, tant de bo dilluns, quan parlem dilluns, sigui per comentar una alegria de la selecció espanyola.
4: Sé que vostè s'alegrarà molt i molt de que Espanya guanyi el Mundial i de compartir aquesta alegria amb mi.
8: I pels culers, l'alegria ja està donada, perquè estem parlant d'un triomf de la Masia del Barça.
4: No vingui per aquí.
8: De la Masia del Barça, que ja...
4: No, perquè...
8: Ja sé que et fa mal. Ja sé que això et fa mal, ho sé.
4: No, només però... li queda de dir aquell argument absolutament de fang, de dir, va, si guanya Espanya, perquè guanya l'estil Barça, i si guanya Argentina, perquè guanya Messi. No,
8: que jo vull que guanyi Espanya, clarament, eh? Però està clar que l'estil de la Masia i la formació de la Masia del Barça és un model d'èxit i que estarà a la final. Això és una obvietat.
4: Amb Unai Simón, amb Àlex Baena, amb Mikel Oyarzabal... Sí, amb Fabián...
8: Hi ha coses que...
4: Rodri Hernández...
8: Hi ha coses que couen, eh?
4: Cucurella...
8: Gilles,
4: Pedro Porro...
8: Que resquemor...
4: No, tots ADN Barça.
8: José Luis, moltes gràcies.
4: Bon cap de setmana.
8: Cuida't. Tant de bo celebrem dilluns el triomf i la segona de la selecció espanyola. Precisament, d'això parlarem de seguida. En parlarem de les diferents llocs on veure el partit més enllà de la ubicació, per mi, poc encertada de l'Ajuntament per veure la final a les Corts, al costat del cementiri de les Corts. No sé si és la ubicació més adequada, no? No ho sé, no criticaré, és una percepció personal, eh? Aquí em podeu criticar, però a mi no em dona el què, que igual sí, ja les seves raons tindran. I en parlem, perquè Barcelona amb la selecció també ha organitzat o porta organitzant les maneres i formes de veure la selecció espanyola i parlarem amb ells. De seguida, aquí a migdia, COPE a Catalunya i Andorra.
9: ¿Quieres contarnos algo?
11: Escríbenos.
9: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
12: Para toda una generación, este domingo será la primera vez.
13: ¡España va a jugar la final de la Copa del Mundo!
12: Porque 16 años después, volvemos a una final del Mundial.
13: ¡Vamos con la furia!
12: Y volveremos a soñar con España, a emocionarnos, a hacer historia.
14: Un camino en búsqueda de la segunda estrella.
12: Este domingo, desde las 3 de la tarde en COPE, la finalísima del Mundial. España-Argentina. Toda la previa, el ambiente y la emoción de un país con los números uno del deporte en directo desde Nueva York.
14: Está llegando el autobús.
12: Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade en Tiempo de Juego.
14: ¡Sale a cantar España!
12: Y después, todo lo que deje la final con Juanma Castaño.
13: ¡Qué jugada de España!
12: Vive en COPE un partido para la historia. ¡Vamos España!
14: ¡Vamos España!
15: Y junto a nosotros, otro número uno, Verisur. Líder mundial en clientes de alarmas.
16: Verisure. Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
17: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
16: Hazte mutuera.
17: Condiciones en Mutua.es.
18: Hola, voy a recoger a los niños a música. Pásate tú por el súper del Corte Inglés a hacer la compra. Trae aceite, que está el bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por solo 4,59 euros el litro. Y también champú, que no queda. Y hay un 50% en la segunda unidad en H&S, Pantene, All Spice. Aprovechamos.
19: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
20: En tienda web y app.
21: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
32: Migdia.
33: COPE Catalunya i Andorra.
32: Estàs informat.
8: És una cita esportiva històrica, la de la final del diumenge. I aquí on es veurà? De fet, l'Ajuntament ha habilitat al costat del cementeri de les Corts, al costat del Camp Nou, de l'Spotify Camp Nou, doncs el lloc per veure i per seguir la final. Però hi ha altres organitzacions que ho fan, i ho fan des de fa un temps, fins abans de que fins i tot posessin pantalles grans per veure, dic grans, que no gegants, per veure partits de la selecció. Barcelona con la selección. Parlem amb el Manel Hernández, secretari general de Barcelona amb la selecció. Manel, bon dia, benvingut.
34: Bon dia, doncs bé, ja a tope, tots els preparatius en marxa, en breus comencen a muntar les pantalles i tot funcionant ja. La gent amb moltíssimes ganes, les entrades a prop d'exhaurir-se i bé, amb tot en marxa.
8: Explica'ns, on fareu això?
34: Doncs això ho farem al Bastion Beach, que és un emplaçament que es troba a l'antic Club Natació Barcelona, allà a la Barceloneta, entre l'Hotel Vela i la platja de la Barceloneta.
8: Bé, com teniu organitzat el tema?
34: Doncs, bueno, vam començar el Mundial amb sales més petites i donat l'èxit i les contínues creixentes d'assistents, etcètera, doncs hem tingut que anar canviant d'emplaçament. Hem passat per les millors sales de Barcelona, però totes ens han quedat petites i al final doncs ha tocat anar a l'espai més gran privat, ja que l'Ajuntament no ens ha arribat a donar permís a la via pública i hem decidit doncs organitzar un esdeveniment paral·lel. Hi haurà més de 3 pantalles gegants i diverses televisions panoràmiques distribuïdes per tot el local perquè la gent doncs tingui una experiència total i visqui la final a tope i amb moltíssima emoció.
8: Com és que al final l'Ajuntament no ha donat permís per una qüestió així, un esdeveniment d'aquestes característiques?
34: Doncs és bastant sorprenent, però la realitat és que, com has comentat al principi, hi ha diferents ciutats, ja no parlo de la resta d'Espanya, sinó d'aquí de Catalunya, municipis de, per exemple, 20.000 habitants que estan muntant pantalla des de quarts de final i aquí a Barcelona no hi havia manera. I per una altra banda, doncs, el més trist és l'emplaçament on han decidit ubicar la pantalla, que bueno, creiem que no compleix els requisits, i ja no només l'emplaçament, sinó la pantalla, no? Han anunciat una pantalla de 40 metres quadrats. Com a comentari i com a anècdota, nosaltres a la ronda anterior vam instal·lar l'UD de gas, una pantalla de 60 metres quadrats, superior a la de l'Ajuntament.
8: Penso que l'Ajuntament ho farà a les Corts, no? A prop del Camp Nou?
34: Sí, correcte, al costat del cementiri, una mica més i ho fa dins.
8: Ah, carai. Una mica com dissimulat, no? Allà sí. no m'escollit Plaça Catalunya, eh?
34: No, ni Plaça Catalunya, ni Arc de Triomf, ni l'Avinguda Maria Cristina, etcètera, no?
8: Que seria un lloc més possiblement adient per un esdeveniment a l'alçada de l'esdeveniment de les circumstàncies, eh? Bé, des de quan esteu organitzant tot això? Com neix Barcelona amb la selecció?
34: Doncs, curiosament, aquest any ha fet 10 anys que vàrem néixer, l'any 2016 va ser la primera vegada, i vam néixer doncs, al final per una necessitat i una mancança que hi havia a la societat, no? Els ajuntaments d'aquella època doncs, no instal·laven pantalles gegants, no es podia veure la via pública i vam decidir prendre nosaltres la iniciativa perquè al final el que tampoc volíem és que els ciutadans de Barcelona doncs costegessin, o sigui que assumissin el cost de la instal·lació de les pantalles, vam buscar patrocinadors, etcètera, i així. I aleshores després, paral·lelament, ens vam donar compte que la selecció espanyola feia molts anys, fins al número de 18 anys, que no venia a jugar a Catalunya ni a Barcelona, i vam decidir doncs prendre la iniciativa. I afortunadament el 2018 vàrem aconseguir que la selecció espanyola tornés a jugar a Catalunya, que va ser aquell famós Espanya-Albània, que l'equip va donar la volta olímpica i el Luis Enrique va mencionar que havia sigut el partit més emocionant que havia viscut des de la seva història al futbol i que ho recordava.
8: Senyor Manuel Fernández, secretari general de Barcelona amb la selecció, escolta'm, gràcies per la xerrada i que guanyi Espanya.
34: Moltíssimes gràcies i convidem a tots els oients a que vinguin i ho disfrutin amb nosaltres.
8: Gràcies.
34: I a vosaltres també, per suposat.
8: Gràcies, així sigui, i allà estarem segurament per veure aquest partit. Bé, el cas és que no som gens originals, però parlem de porres, i per això el Marc Monclús ha anat al carrer. Què tal, Marc, com estàs?
2: Molt bé.
8: Tu què creus, com ho veus, això?
2: Jo veig Espanya favorita, com a moltes cases d'apostes i molts llocs en donen Espanya com a favorita.
8: Si les cases d'apostes donen com a favorita, això és un bon punt, perquè aquestes no acostumen... Amb la pasta no es juga, això segur, eh? Amb la pilota sí, amb la pasta no. Bé, has anat al carrer, no?
2: Sí,
8: què t'han explicat?
2: Hem sortit al carrer i la gran majoria de gent... De fet, tan sols una persona donava com a guanyadora a Argentina, la gran majoria de gent.
8: Que era de fora o Indepe?
2: Jo diria que era més...
8: Perquè sí, els Indepes donen per guanyadors a Argentina, una de dues.
2: Sí, sí, era... Jo crec que era Indepe, perquè... perquè estrangera no era. Però sí que hem parlat amb alguns estrangers, sí. Sobretot italians, perquè n'hi ha molts per la zona.
8: Sí.
2: I també donaven com a guanyadors a Espanya.
8: A veure, escoltem.
2: Sí.
6: Hombre, España. Yo creo que España no...
7: 2-1.
6: Mira, yo me la juego un poco más. Yo te digo que... Yo creo que llegan 2-2 en el minuto, en los 90 minutos y después prórroga y penaltis.
10: España, por supuesto. 2-1.
11: España. 2-0.
20: Yo creo que van a quedar 2-1 y gana España.
22: Argentina. Yo creo que van a quedar 1-0.
23: España, ¿quién va a ganar? Yo diría 2-1, va.
24: España.
25: España.
26: España.
0: creo que es 2-1, ¿no? 2-1,
1: yo creo que es 2-1.
3: Que van a ganar los españoles, seguro.
8: Però veig que ho tenen tot com a molt al límit, eh? Un 2-1, 2-2 pròrroga i penals, sí. Tot molt ajustat, eh?
2: Hi havia molt poca gent que confiava en una victòria àmplia, la gran majoria de gent ha dit 2-1, però està bé, és una victòria igual, vull dir, sigui per la mínima o sigui...
8: I tant, i tant, i tant. Què més t'han explicat?
2: Sí, també hem preguntat pels golejadors. La majoria de gent confia en que Lamine Yamal marqui. El golejador, o sigui, el golejador més sí. nombrat és Lamine Yamal. També ens deien alguns Oyarzabal, però el que tothom està d'acord és que Messi marcarà el gol d'Argentina.
8: El gol d'Argentina.
2: Sí.
8: Bé.
2: Anem a sentir-ho si
8: endavant.
2: Vols.
6: Mira, Oyarzabal yo creo que marca uno.
4: Oyarzabal, no, lo tiene que meter él.
6: Para mí va a meter Oyarzabal, Fabián, y para Argentina es que me veo doblete de Messi tranquilamente. Pero ya en penaltis... Messi es el que falla.
4: Oyarzabal y Lamine.
1: Lamine Yamal y otro.
5: Daniel.
20: Argentina Messi y España Lamine Yamal
1: y va a marcar Messi.
7: Espero que Messi Argentina y Lamine y quien sea.
9: Dos de Lamine y uno de Oyarzabal.
1: A ver, espero que uno Lamine Yamal y luego pues no sé.
24: Yamal va a meter uno y el Oyarzabal otro.
8: Doncs molt bé, mira, hi ha esperances, ho tenen molt clar, eh? Marc, sí. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
8: Que tinguis un bon dia i un bon visionat de partit.
2: Igualment.
8: Va, que de seguida parlem de descobrir comarques, propostes per descobrir comarques, i de seguida parlem aquí a migdia, a Còpia, Catalunya i Andorra.
25: A Cope Catalunya.
26: La imatge del dia, a Cope Catalunya.
8: Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
25: A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Migdia.
33: Cope Catalunya i Andorra.
25: Estàs informat.
8: Comarques per descobrir. Hi ha una comarca per descobrir que possiblement està allà, i és el Baix Llobregat, turísticament parlant em refereixo. Per això el Next Llobregat ha creat un PDF de 150 pàgines per redescobrir el Baix Llobregat, que és estiu al Baix, bàsicament. Parlem amb el Juan Carlos Valero, editor de Next Llobregat. Juan Carlos, bon dia, benvingut.
27: Hola, bon dia, ben trobat.
8: Com estàs? Rodejat de gel, perquè amb aquestes calorades del Baix, tio, és una qüestió salvatge, eh? Què vols que et digui?
27: Bueno, però no pensis, eh? També aquí al Baix Llobregat tenim un microclima, perquè hi ha molt de natura.
8: Sí, sí, per exemple, sí.
27: A la Pineda de Gavà està fantàsticament bé, els boscos de Collserola i de la part de la Serra de l'Urdal que toca al Baix Llobregat també s'està molt bé.
8: Sí, senyor.
27: Si estàs a l'ombra o als parcs metropolitans, que hi ha molts parcs metropolitans, també s'està molt bé, o sigui que s'ha d'anar a buscar la recerca de l'ombra.
8: Saps una cosa? Juan Carlos? Jo també sóc fill del Baix Llobregat, però sempre m'ha donat la sensació que el Baix Llobregat encara és una comarca per descobrir de Catalunya.
27: Absolutament. I és precisament una de les missions que ens hem proposat i crec que ho anem aconseguint modestament. Perquè, mira, d'entrada ja t'he de dir de que som al quilòmetre zero de Gaudí. O sigui, aquí al Baix Llobregat, a la colònia Güell, una colònia textil que es va construir a finals del segle XIX, principis del XX, el seu amo, el Güell, que va ser mecenes de Gaudí, doncs li va encarregar fer l'església. I allà Gaudí va fer el que es coneix com la cripta de Gaudí, que és un tresor absolut, no només des del punt de vista universal i arquitectònic, sinó que pel Baix Llobregat és fins i tot un símbol, no? La joia, no? De l'arquitectura i del modernisme, no? Però jo t'he de dir una cosa que ens fa diferencials.
8: Okay.
27: I és, sí, comença ja pel nom. Escolta'm, som l'única comarca de Catalunya que només és baix. Per això, quan diem que som del Baix, tothom ens ubica. No passa el mateix amb les dues comarques Urgell...
8: El Baix Empordà també és baix, no?
27: No, però el Baix Empordà té alt.
8: Alt, és veritat, tens raó.
27: Urgell té alt Urgell.
8: Aquí no tenim alt Llobregat, és baix Llobregat.
27: Ribagorça, alt Ribagorça i baix Ribagorça. Baix Penedès, alt Penedès. Alt Camp... Baix Camp. No, escolta'm, si dius som del Baix, ja està.
8: Ja està, som del Baix, no hi ha un alt Llobregat, hi ha un baix Llobregat.
27: No, perquè no hi ha alt Llobregat, som únics. Per això que...

0: una platja de punta a punta, que no s'acaba. És una platja tota sencera, sense interrupcions.
1: I de dunes, vull dir, absolutament cuidades ecològicament, que fins i tot la Unió Europea l'ha reconegut. L'audiència de COPE Catalunya i Andorra, doncs, a la pàgina web, si vosaltres voleu posar l'enllaç per descarregar-se el PDF gratuïtament, eh? O sigui, el PDF, que és, diguéssim, la publicació electrònicament, són 500 pàgines, eh? O sigui, d'unidó.
0: No, ja. És que mira tot el que hi ha per fer, eh?
1: Però revistades, o sigui, és de amena lectura i, a més, pots, cada capítol pot ser un dia, perfectament, un dia d'escapada, en transport públic, aquí al costat, vull dir, al costat de Barcelona, al costat de Manresa, al costat d'Igualada, vull dir, és una escapada familiar o de parella o d'amics, molt, molt, molt sostenible, també, perquè és prop de casa.
0: Doncs Juan Carlos Valero, periodista i editor del Nes Llobregat, gràcies per aquesta passió i per aquesta dedicació i explicar-nos...
1: Això sempre, els del Baix som així.
0: Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
1: A tu, adeu.
0: Adeu. Baix, que és l'única comarca de Catalunya que no té un alt. Hi ha Baix Camp al Camp, per exemple, Baix Penedès al Penedès, però no hi ha un alt Llobregat. Hi ha un Baix Llobregat, però no un alt Llobregat. És una curiositat com una altra. No té més que això. Va, que arribem a les dues. Recordar que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa, també a través de les nostres aplicacions per Android i iOS, l'aplicació de COPE, on podreu escoltar tot en directe, i a més tota la feina que fem, perquè estigueu ben informats i ben entretinguts. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja, que acabem de passar una bona tarda rebent la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz. Que tinguin una bona tarda i un millor cap de setmana.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
2: Javi, he salido del gym y me he venido al Corte Inglés a hacer la compra. He visto para cenar el bonito al corte a 12,95 euros el kilo. Buenísimo para la plancha. Llevo también unos sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos, que al llevarme tres, la unidad sale solo a 9,50 euros. Genial, ¿no?
3: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
4: En tienda, web y app.
5: Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos. Y con Preventiva Vivo, además, pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carre.
7: España, a por la segunda estrella con un 15% de descuento directo en todos los televisores, del 17 al 20 de julio.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
9: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
10: ¡Claro que sí!
9: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
11: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
9: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
12: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
9: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
13: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
9: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
14: Pilar García de la Granja.
15: Mediodía COPE.
16: COPE Catalunya y Andorra.
14: Estàs informat.
17: Prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers de Barcelona els van haver de desallotjar dimarts passat, 7 de juliol, després de l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. I l'última hora és que avui hem sabut que els veïns de 2 dels 8 edificis afectats podran tornar dilluns a casa. Es tracta dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de les Cassoles, on hi ha 11 habitatges i 4 locals. Els veïns de les 6 finques restants hauran d'esperar que es vagin fent les comprovacions necessàries per tal de garantir que el retorn és segur, i aquest serà segurament de forma gradual. Molt bon migdia, sóc la Mar Puerto. En total es van evacuar 93 habitatges de 8 finques i fins ara s'havia permès als veïns passar per casa a buscar roba i elements de primera necessitat acompanyats d'almenys un bomber. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat que continuen les tasques d'injecció de ciment a l'esvoranc, unes tasques que ha augurat que es podrien allargar setmanes. Pol Matavaques.
18: Aquest dilluns començarà el retorn de 2 de les 8 finques després de comprovar que es podia fer de manera segura. Pilar Díaz, delegada territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya-Barcelona, ha remarcat que és important també tenir fets els documents necessaris.
19: Ara l'important, una vegada la part tècnica ens ha dit que poden retornar, és que puguin tenir els certificats per escrit i signats de que tot està bé a nivell del sòl, a nivell de l'edifici i a nivell de cadascun d'aquests habitatges.
18: Aquests documents es tramitaran durant el cap de setmana per permetre que dilluns els veïns que ja tinguin els documents puguin tornar als seus habitatges de forma habitual. Seran els del carrer Sant Gervasi de les Cassoles 56 i 58. D'altra banda, també s'ha anunciat que el pròxim edifici que podria tornar seria el número 54 del mateix carrer. Aquesta demora d'una setmana respecte als dos edificis que sí que tenen autorització per tornar ha estat pel fet que els sensors no es van poder col·locar abans que hi passés la tuneladora, sinó que es van col·locar després de l'incident, tal com ha explicat Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. Els tècnics ara mateix en tenen dades positives, però volen confirmar-les durant una setmana més. Pel que fa als altres edificis, Ramírez ha explicat que cap presenta problemes estructurals.
4: Primer, que l'auscultació, és a dir, aquest control que tenim del moviment del terreny i dels edificis, evolucionés favorablement. Això passa genèricament a tot arreu. El segon criteri era l'inspecció tècnica dels edificis. S'han fet totes les inspeccions tècniques a tots els edificis i la conclusió és que cap edifici té cap mena de problema estructural.
18: Pel que fa a les ajudes, el govern preveu aprovar dimarts vinent mesures econòmiques per ajudar els comerciants i els veïns afectats. Això sí, encara es desconeix de quin valor. Tot i això, Pilar Díaz ha avançat que els comerciants podrien disposar aquesta liquiditat abans d'acabar aquest mes.
17: Per altra banda, Pol, des de Junts, Jordi Martí ha denunciat que ni la Generalitat ni tampoc l'Ajuntament estan fent res per solucionar la vida dels veïns afectats per l'esvoranc. Asseguren que els comerciants no han rebut cap ajuda directa i exigeixen disculpes i responsabilitats del president de la Generalitat, Salvador Illa, i a l'alcalde Jaume Collboni.
18: L'alcaldable de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha estat contundent en les crítiques cap a l'Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya pel fet que no hi ha cap resposta de les institucions.
10: A dia d'avui, ningú té cap resposta concreta, ningú ha rebut cap ajuda directa concreta, no solament de qui li correspon en primera instància, que és el govern de la Generalitat, el president Illa i el seu govern, que són els responsables, els titulars de les obres de la línia 9 de metro, que ha estat la causa d'aquest gran esvoranc, d'aquest gran forat que està en aquests moments afectant gravíssimament, com dic, no solament als veïns directament afectats, sinó també a tot el barri.
18: Martí també ha criticat a l'Ajuntament i concretament a l'alcalde Jaume Collboni per la manca de solucions 10 dies després de l'esvoranc i exigeix que es deixi de donar esperances i s'estableixi un calendari clar per tornar a poder fer vida normal i que la gent pugui tornar a casa i els negocis puguin obrir. També ha demanat a la Generalitat que assumeixi les seves responsabilitats.
17: Gràcies, Pol. Veurem dilluns com tornen aquests veïns a casa seva i ara, moment de la informació de serveis. Avui divendres tenim ambient assolellat en general. Durant la tarda creixeran nuvolades a punts de muntanya del prelitoral, a l'interior del quadrant nord-est del Pirineu i el Prepirineu, i també al vespre podran arribar nuvolades pel Ter Sud. Independentment, hi haurà alguns estrats baixos a punts del litoral i prelitoral central i a l'interior de Catalunya, com també de cara al final del dia a punts del litoral. Aquesta tarda tampoc es descarten ruixats febles aïllats a l'extrem nord del Pirineu i la temperatura màxima és similar i lleugerament més baixa en general. En aquests moments, 30 graus a Barcelona, 33 a Girona, 30 també a Tarragona, 33 a Lleida i 29 a Andorra. I sobre l'estat del trànsit li preguntem a Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
15: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hi ha diversos punts a la P7 amb aturades. És el cas de Barberà, en sentit Girona hi ha 4 quilòmetres i en sentit contrari 2. També encara pendent de ser retirat un dels vehicles accidentats a Sant Cugat aquest matí i per això un carril tallat i 2 quilòmetres i mig d'aturades. També aturades a la zona de Castellví de Rosanes en sentit Tarragona, però amb tendència a millorar. Les rondes presenten molta mobilitat, molt típic d'aquestes hores, ja que estem a les portes del cap de setmana i de l'operació sortida i, a més, també alguns punts d'aturades, per exemple, a la C58 per entrar de Montcada cap a Trinitat o a la C17 de Mollet cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
16: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
17: I en política, després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia i que avala aquesta norma, el focus se centra ara en el Tribunal Suprem. Tot i que Luxemburg descarta que el cas afectés els interessos financers de la Unió, no entra en l'altre argument que el jutge Pablo Llarena va utilitzar per no amnistiar el delicte de malversació, el suposat benefici patrimonial dels líders del procés. Això fa que, de moment, el Suprem no tingui motius per canviar de criteri a l'espera també del que resolgui el Tribunal Constitucional. En aquest context continuen les reaccions. Avui escoltem una de les parts que va impulsar aquest procediment davant de la justícia europea i és Societat Civil Catalana. Amb ells ha parlat la Yolanda Canales.
20: La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia no tanca ni molt menys, segons Societat Civil Catalana, el recorregut judicial dels procediments relacionats amb el procés. El seu president, Àlex Ramos, assegura que respecten primer de tot la decisió del Tribunal Europeu, però recorda també que el Tribunal de Comptes, Espanya, encara podria determinar si hi va haver malversació de recursos públics en l'organització del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.
21: Puede haber habido malversación económica porque han utilizado los recursos de todos los catalanes para un referéndum ilegal, pero Ese sería otro tema. Por otro lado, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la sentencia del TEJUE, tendrá que resolver los recursos que tienen plantea que les tienen planteados en estos tribunales.
20: Ramos defensa que la sentència, de fet, obre una nova etapa en què el Tribunal Suprem i el Constitucional, i eventualment el Tribunal de Comptes, hauran de resoldre els recursos pendents. En aquest context, avisa que l'entitat no abandonarà la seva acció als tribunals ni tampoc en l'àmbit polític i social.
21: Y no nos callaremos ante el intento separatista de los nacionalistas y la colaboración necesaria del gobierno actual por mantenerse en el poder, pase lo que pase, sin pensar en unir a los españoles de todas las ideologías, y en lugar de eso lo que hace es posicionarse desde un extremo ideológico contra el otro polo d'una forma completament irresponsable.
20: Societat Civil Catalana assegura que continuarà impulsant iniciatives i mobilitzacions quan ho consideri necessari i manté que la seva prioritat és defensar la convivència i fiscalitzar les decisions polítiques i judicial, i en aquest cas, les que afectin el procés independentista.
17: I ara t'explico que un operatiu policial conjunt a Castelló d'Empúries ha permès intervenir prop de 7.000 peces de roba esportiva falsificades d'un magatzem de la localitat. En concret, els agents han requisat 6.979 productes valorats en més de 781.000 euros i que estaven destinats a la seva venda al Top Manta. Es tracta d'una intervenció policial que s'emmarca en l'operatiu Mocopo 2, desplegat l'agost de l'any passat i que pretén posar pressió sobre la fabricació, distribució i venda de material falsificat. Els agents han detingut un home de 34 anys com a responsable de la mercaderia que s'ha trobat aquest magatzem i que estava llesta per anar als mercats del Top Manta que es despleguen en localitats properes. L'home va quedar arrestat per un delicte contra la propietat intel·lectual i després de passar a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres va quedar en llibertat. A l'operatiu policial han participat Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Policia Local de Castelló d'Empúries i la Guàrdia Civil, que és el cos que té la competència en matèria fiscal. Nosaltres ho deixem aquí i en uns minuts tornem amb moltes més notícies. Et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Fins ara.

0: Y en medio de todo esto, Julián Álvarez, el delantero de Argentina, rival nuestro el domingo, y su traspaso al Barcelona. Ha hablado Miguel Ángel Gilmarín y ha dicho: no lo vendemos al Barça ni por 200 millones.
1: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Y no me ofende, yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada, pero no obstante le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios de comunicación, y lo peor, con el mismo Julián. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso es de alguna manera lo que a mí me permite pensar que su rendimiento, su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora, de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un muy buen profesional.
0: Javi Gómez, hola Javi.
2: Corrochano.
0: Ha dicho muchas cosas, ¿eh? En este fragmento es una entrevista que le hacen los medios del club de 15 minutos, ahora sí podemos escuchar otro fragmento, pero sobre Julián se ha explayado, ha dicho todo lo que quería decir, ¿eh?
2: Muchos temas, es que además estamos acostumbrados a escuchar a Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, hablar, entre comillas, por carta o por comunicado a sus aficionados y al mundo del fútbol, y yo creo que es una de las primeras veces que pone voz a algo que ya estábamos contando nosotros y muchos medios desde hace mucho tiempo, y es ese ataque frontal al Barça, esas intenciones que tiene el Atlético de Madrid con Julián Álvarez, y ese ataque, yo te diría, casi frontal a Julián Álvarez, y le insta a que rinda para obtener el perdón de la afición.
0: Bueno, más que a la gente, ¿no? Mal asesorado, ha dicho.
2: Sí, sí.
0: O sea, el dardo es a la gente, oye, a ti te podemos entender, pero a la gente no. Y luego, Laporta es que está montando su circo, ya se lo he dicho, tío, no nos molestes más, pero él sigue con su circo.
2: Pero dice que se llevan bien, pero que bueno, que entiende a Laporta y entiende... pues el mundo de farándula en el que se mueve Laporta y que sea necesario, pero que no incumba al Atlético de Madrid. Si Laporta lo quiere hacer, que lo haga, pero él sabe que lo hace para sus aficionados, para la prensa, para estar en boca de todo el mundo, pero Miguel Ángel Gilmarín llega a un punto que se ha cansado y es por eso que ha hecho lo que están haciendo hoy, que es publicar ese vídeo que se lleva preparando, me cuentan, en el Atlético de Madrid durante varios días.
0: Sí, ahora, lo que podemos decir ahora es Julián no se va. Ahora mismo es Julián no se va. Lo que pase a partir de ahora no sabemos, pero ahora mismo no le dejan salir, Javi.
2: No, está claro. No sé si Julián López, Jesús López, como decía ayer Enrique Cerezo, pero está claro que no se va, y hay que ver cómo responde Julián. O sea, vimos la declaración que hizo al principio del Mundial, se le volvió a preguntar partido más tarde y ya no quiso comentar nada, ya solo quería hablar del Mundial, así que veremos si recapacita, que yo creo que lo hará, viendo que el Atlético de Madrid, si no, se puede convertir en una cárcel para él. O si no, tendrá que dar otro paso adelante y decir que, bueno, que quizá no sea el Barça o el Madrid, o se tendrá que ir a la Premier o se tendrá que ir al PSG.
0: Más capítulos a partir del domingo por la noche. Gracias, Javi. Hasta luego.
2: Un abrazo.
3: En la tarde de COPE, especial Mundial 2026. Let's go.
4: Sports.
5: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estás informado.
7: Bona tarda, com esteu? 9 minuts i mig i arribem a les 4. Aquí comença el penúltim Esports Cope Mundial amb el Cito Ramírez, el control de Sol Edubadí a la producció. Us parla Albert Díez. Falten dos dies per la final, la finalíssima de la Copa del Món Espanya-Argentina. Aquest que escoltareu és el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, passejant pels carrers de Nova York i en declaracions al Partidazo.
8: Tenemos mejor equipo y si el árbitro es un árbitro que se impone.
9: Uy. Uy.
8: Si es un árbitro que se impone.
9: Uy.
8: Es. Bueno, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido, pero el árbitro se ha de imponer.
7: Doncs sabem que l'àrbitre és eslové, es diu Slavko Vincic, serà l'àrbitre d'aquest Espanya-Argentina. Tenim notícia d'última hora, canvi d'ubicació de la pantalla gegant a Barcelona per veure la final, José Luis Gil.
10: Recordem que la pantalla original estava prevista que es posés al carrer de Martí i Franquès, però per motius d'aforament i de l'expectació que ha despertat aquesta final, l'Ajuntament canvia la ubicació i se l'emporta a la plataforma Marina del Fòrum, amb accés pel carrer de Josep Pla. A partir d'aquí, recordem, l'espai habilitat tindrà controls d'accés. Senyor autoritzats, no es permetrà entrar amb begudes alcohòliques, llaunes ni ampolles de vidre. La dinamització continuarà igualment com estava prevista a partir de les 19 hores i, a més, l'Ajuntament recomana assistir amb metro, que ampliarà el seu horari fins diumenge a la 1 de la matinada.
7: El diumenge a les 3 de la tarda arrenca el Tiempo de Juego, la final Espanya-Argentina a les 9 de la nit. Vinga, més coses. 3 de la tarda, 52 minuts. A casa nostra, Edu Badia, seguim pendents de l'oficialitat del fitxatge de Karim Adeyemi pel Barça.
4: Sí, aquí seguim, FN F5. Avui s'espera que en les pròximes hores es faci oficial el segon fitxatge del nou Barça de Hansi Flick. Karim Adeyemi, 24 anys, ahir va passar revisió mèdica i quan el conjunt blaugrana faci l'anunci de la seva arribada es vestirà de curt a la ciutat esportiva per entrenar sota les ordres de tècnic alemany. El Barça, recordo, que pagarà 22 milions d'euros més 7 en variables i firmaria per 5 temporades. Qui s'hi ha entrenat aquest matí amb l'equip, ahir no ho va fer amb permís del club, és Ter Stegen. El porter alemany està pendent de tancar la seva sortida a l'Ajax en forma de sessió i, com a Adeyemi, falta polir els últims serrells de l'operació. L'altre nom del dia en clau Barça és Frenkie de Jong. Última prova per conèixer l'abast de la seva lesió al genoll dret. En cas de confirmar-se els pitjors pronòstics, la intenció del club és publicar un comunicat explicant-ho, si bé l'última paraula tenia el permís del jugador neerlandès, un De Jong que, segons les primeres observacions, no inviten a l'optimisme. Hi ha preocupació pel seu estat físic, podria estar entre 3 i 4 mesos de baixa.
7: El Barça, que també és notícia avui divendres, perquè sabem que disposa de més de 105 milions d'euros gràcies a l'emissió d'uns bons a retornar en 10 anys al 2036. I atenció, que l'Atlètic de Madrid es tanca en banda la sortida de Julián Álvarez. Explica'ns, Oriol Ruiz.
6: Sí, perquè tothom recordarà les declaracions de Joan Laporta fa uns dies, on deia que el Barça no ballaria l'aigua de ningú i que l'oferta per Julián era limitada en el temps. Doncs bé, Gil Marín ha respost aquest migdia en una entrevista publicada al canal oficial de YouTube del conjunt matalasser amb una declaració molt contundent que també inclou un atac a Laporta.
1: Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200. Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular. Hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona.
6: Veurem si després d'aquestes declaracions del conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, el colabrot de l'estiu s'ha acabat o encara té algun capítol més?
7: Exactament, el colabrot de l'estiu. Actualitat ara de l'Espanyol, que avui ha presentat la tercera equipació per la nova temporada, jansanès.
9: Sí, amb un spot en el qual apareix un noi en un bosc vestit amb la nova samarreta i amb pericos volant al seu voltant, l'Espanyol ha presentat la tercera equipació, una samarreta amb un degradat en tons llima, detalls negres a mànigues i coll, i amb uns patrons que representen el plomatge d'un perico, a qui clarament vol fer referència a la nova indumentària. L'equipació ha estat dissenyada en col·laboració amb la marca de moda Gambea. A la part esportiva, dia de doble sessió amb entrenament a matí i tarda, demà dissabte, primer partit davant l'Olot. Això ha dit a la prèvia el davanter Roberto Fernández.
11: Bueno, bien, intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo, y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo. Sí, por supuesto, la verdad que tenemos ganas ya de jugar el primer partido, hace ya tiempo que no jugábamos y queremos ir cogiendo ritmo, los nuevos también que vayan cogiendo el ritmo del equipo, de cómo jugamos y tal, y también ganas de ver mucho de los pericos.
9: Recordar que el partit amb el que l'Espanyol inicia la pretemporada serà a les 8 de demà al Municipal d'Olot.
7: Deixem primera, parlem de segona. El Girona segueix fent feina. És oficial que David López continua una temporada més, Marina Herrero.
12: Sí, ja coneixem el futur de David López. Va acabar contracte el 30 de juny i ha arribat a un acord per renovar amb el Girona per una temporada i continuarà a Montilivi fins 2027. Ha explicat que es sentia en deute amb el club i que donarà el màxim per tornar a primer.
13: Amb totes les ganes del món d'ajudar i aportar tot el que pugui per tornar a primera. Després d'una temporada tan dura, crec que hi ha moltes coses a aprendre i que hem d'estar preparats des del primer partit per això, perquè haurem d'estar amb una mentalitat guanyadora des del principi i amb una mentalitat molt forta preparada per aquests altibaixos.
12: El barceloní ja s'ha incorporat a la pretemporada pel seu cinquè any defensant la samarreta del Girona i el que no ho ha fet és Cristian Estuani, que recordem, el club li va proposar una oferta de renovació a la baixa, igual que David López, però de moment no hi ha cap notícia del davanter uruguaià. I un últim apunt, demà, primer partit del Girona serà contra el Cassià a la Ciutat Esportiva.
7: Heu de saber també que l'Andorra ha fet oficial l'arribada del porter català Pau López, 31 anys, signa per 3 temporades, més una quarta d'opcional. I tancarem la carpeta futbol parlant de dos equips andorrans, Edu Badia, que són ja a la segona ronda prèvia de la Conference.
4: La nit somiada. Els dos equips d'Andorra la van fer grossa a Europa. Per un costat el Santa Coloma va guanyar sense problemes 3-0 al Penabon de Gales. Ara el pròxim repte del conjunt del Principat serà contra un rival històric, com és el Ràpid de Viena, mentre que l'Atlètic Escaldes va remuntar al tram final amb dos gols de penal. La victòria per 1-2 al camp del Mornar de Montenegro deixa l'equip de Xavi Andrés a la següent ronda on espera el Vaduz de Liechtenstein. Els partits d'anada jugaran la setmana que ve. Qui també seguirà la seva aventura en competició europea és l'Inter d'Escaldes, tot i caure a la ronda prèvia de la Champions, jugarà la tercera ronda de la Conference amb un rival encara per determinar.
7: Parlem ja de tot allò que no és futbol. Començant pel bàsquet, Gil, el Barça va fitxatge per dia. Avui és un fitxatge, però també és un retorn. L'Ale Agustí Ubal.
10: Sí, és una cara coneguda, eh? 22 anys, exterior, 1,98, amb etiqueta de jugador de formació i que ja va defensar la samarreta del Barça, debutant el primer equip sota les ordres de Jassi Kevichus als 18. Després, una etapa de formació i de creixement necessària per complir el somni

0: del Quinzenàs Manresa. I del tema Sekulić, doncs continuem esperant. El penúltim capítol, Obrad Fimić, l'agent de l'entrenador eslové que ha pujat a xarxes. Una foto del seu portàtil amb el que és el contracte de Sekulić amb el Barça.
1: En atletisme heu de saber que la barcelonina Sara Gallego ha aconseguit la mínima per l'europeu del proper mes d'agost. Arribem a les 4, recordant l'enquesta que fem a través de la xarxa social X Preguntem. Ha de ser Julián Álvarez el nou del Barça la temporada vinent? Sí o no? Aquesta hora, insisteixo, fregant les 4, guanya el sí amb el 64% dels vots. Nosaltres hi tornarem dilluns en l'últim Esports Cope Mundial. A 10 minuts per les 4. Més informació avui a 2 de 9 a Deportes Cope a la Linterna. Recordeu, gran cap de setmana. Esperem que sigui un gran cap de setmana. La final del Mundial Espanya-Argentina, 9 de la nit, el diumenge vinent.